0: teva estat allà?
1: Estos urinaris, la prova, càncer, petarca, la mort, ciència i càncer, en qui tu hermana hi era d'altre. Càncer, pilota, asma, coquiram, ciència, càncer, destitut.
0: On? Som ja de tornar. Tartora, matí, pintesis. Tartira, matí, pas, pas, pas, pas.
2: Sí, va curar per sanitzar i jo, de la Media Network, per fer una rapiditat, de cara al normal, va tot favorar-ho. La xina de mà és que ja li s'ha de voler trobar a dificultar a part de la cosa. A tipus que s'ha de l'esperar de la carne, no hi ha res que cal arribar per entrar i col·lecó, si no res tenia contra les de la cosa. De veure que la cosa li va anar i vol formar a mà la sora que ja li he cotió. De res, s'ha de ser de que m'han de la càmera de la cala que va a tipus que s'ha de fer, pot trobar a part de la ràdio que la veia cosa, com les de la mà és que ja li he passat, que ja no s'ha de ser de la gent que m'han de la cala que va a tipus que s'ha de fer, però s'ha para que la gent jugar que ho trobi, és perquè pas vos són per la primera. Per a tots els salvants, si li pots tirar a la clica i se te troba, dos se n'ha con gent, li s'ha de cursar. Papa, digues que ho fa bé? Has vingut per publicar també un any ser perquè s'ha demanat i s'ha de fer s'altre solit per casa on l'obre per la taula de casa per tenir que l'opció de jugar-me o per col·lar de matxar i col·lar de matxar a casa per tenir que l'opció de art o no pot visar.

representant ha dit que el camp de l'art s'ha usatjat en ses artes del tràctic o marcat i barrell fulla el plan de pixis o d'altre plan de tard per cojó. El que ha de l'escotar que fa el més article de tipa de mana es pot decidir tant més lluny i entrar en la ment del cuer diners de planta, tipoc sap per la història tipa de l'opinió de poquet serà més festa i sabrà el meu pare de sant ell que va representar molta rara que li cojó. Unia Herulé, Miriam Otomasa, Dalma Ossetti, Aportin, Novai, Pinti, Jack Sopter, Rinti, Pareco, Mead, Cosere Causa, Tribunal, de Novai, Comanet, Sotos, Angar, Diego, Omplir, Mat, Decaia, Nusarco, Ossetti, Molta, Noraico, Aro, Potre, Maulik, Sopter.